0: Herrera en COPE.
1: Estar informado.
2: 12:30, 11:30 en Canarias y continúa la mañana aquí en Herrera en COPE.
3: Autoalmenar, concesionario exclusivo Hyundai para Gandía y Denia, te ofrece La Mañana con Carmen Berzosa.
4: La Mañana.
5: COPE Onda Naranja.
4: Estar informado.
6: Doce y media en punto. Muy buenos días, bienvenidos. Saludos de Carmen Berzosa en esta jornada. Viernes 5 de junio de 2026. ¿No se quejaban ustedes de calor? Pues ya tienen lluvia. No sé yo si con esto de la lluvia se refrescan o no, pero sí que es cierto que ha contribuido de importante manera a que bajen las temperaturas. Alguien me comentaba esta mañana eso de este tiempo está loco. No, este tiempo está de primavera, que es la inestabilidad habitual. Pero bueno, cierto es que después de las altas temperaturas, inusual esto hay que decirlo, de las últimas semanas, pues que bajen un poquito las temperaturas tampoco les viene mal a algunos. No voy a hablarles yo hoy precisamente de las temperaturas ni del cambio climático, a pesar de que hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, del clima, de la preservación de la biodiversidad. Pero creo que ya les están hablando demasiado de eso y tenemos otras muchas cosas de las que hablarles. Cosas como, yo les decía ayer aquello de los tres jueves, ayer era el Corpus, pero saben que desde hace unos años lo celebramos domingo y este domingo se va a celebrar el Corpus. Tiene por una parte la parte religiosa y litúrgica que se desarrollará en la ciudad de Gandía, fundamentalmente en la Colegiata de Gandía. Por la mañana habrá misa y por la tarde la procesión. Pero en la procesión, aparte de la parte eclesiástica, está también la parte de las tradiciones, el Baix del Corpus o el Baix del Corpus, que por cierto, tal y como les he ido diciendo esta semana, por si alguien todavía no lo sabe, aún está a tiempo de ir a ver la exposición que hay en la Sala del Sarx en el Ayuntamiento de Gandía, donde está expuesta, bueno, pues parte de la tradición de los bailes del Corpus. Pero para hablar de eso, hemos invitado a estar con nosotros hoy a Lluís Mendieta, que está aquí y que en unos instantes nos va a contar novedades y, bueno, y cómo se organiza y qué bailes veremos y quiénes son y un poquito todo eso. Además, hoy también les voy a hablar de otras cuestiones. Saben que los viernes necesito una psicóloga y ahí viene Maika Castro, que nos pone al día todos los temas más destacados en cuanto a la psicología y nos presta toda la ayuda que necesitamos. Así es que no pierdas sintonía. Y además abriremos, como cada viernes, la Hora de la Safor, de la mano de Pau Pérez. Y no sé si lo sabes, pero la semana que viene es una semana plenamente gastronómica en la comarca de la Safor. Por un lado, porque el lunes tenemos el concurso de arroz creativo en la ciudad de Oliva, primer concurso o primera edición. Y el miércoles, Gandía vivirá de nuevo el concurso de la Fidegua de Gandía. Y para hablarnos de ese concurso hemos invitado a estar con nosotros al presidente de la Asociación Cultural y Gastronómica Fidegua de Gandía, David Pardo. Y como cada viernes tendremos la fosforera, la encuesta de la semana, la noticia naranja y sí, es que no perdona ni una. Tendremos el deporte con Esteban Carpio y la actualidad. Esteban, buenos días, bienvenido.
7: Buenos días.
6: Cuéntame.
7: No estoy solo, Carmen.
6: Te aviso.
7: Te he escuchado, ¿eh?
6: ¿Me has escuchado?
7: Sí, sí.
6: Me parece muy bien. No tengo mucho tiempo, así es que dale.
7: Dale. Ya es oficial, ya lo avanzó el presidente de Adif durante el mes de abril, pero la empresa estatal ha anunciado la licitación de las obras para construir una nueva subestación eléctrica de tracción en la ciudad de Gandía. Uh-huh. 8 millones de euros va a costar y, agárrate que vienen curvas, estos son los beneficios que va a traer consigo. A ver cuáles
6: son. Eso te
7: iba
6: a decir, porque aquí las obras, al final uno dice, ¿y esto a mí qué? Pues ahora viene la tuique.
7: Venga, empezamos. Va a mejorar la fiabilidad del servicio.
6: ¿Eso es que no me oyes o que sí me oyes?
7: No te oigo.
6: No me oyes, vale.
7: Ahora sí. mejora de la fiabilidad del servicio, continuidad del suministro eléctrico y reducción de las incidencias, que en este caso afectan a la puntualidad de los trenes.
6: Uh-huh.
7: Así que vamos fuertes.
6: Así que vamos, que yo cuando lo vea me lo creeré. Bueno, a ver, no hace tantos años lo que mejor funcionaba era la conexión de tren Gandía-Valencia. Así es que...
7: 50 minutitos, 55, una hora como mucho.
6: Digo yo que recuperarla, si se ponen un poco a ello, tampoco será tan complicado. Así es que vamos a ver qué pasa.
7: Va a contar la instalación con dos puntos de tracción de 3.000 kilovatios de potencia y una nueva línea acometida subterráneamente de 20 kilovatios que va a estar conectada con la subestación de Iberdrola.
6: Uh-huh.
7: Y aparte de reforzar el tramo entre Silla y Gandía, también van a suministrar energía al ramal que conecta Gandía Mercancías con la playa.
6: Uh-huh.
7: Suena muy bien.
6: Sí, sí, sí. Si entendiéramos la mitad de las cosas que has dicho, sonaría todavía mucho mejor.
7: Que todo va a ir mejor, que gracias a esto se mejorarán
6: los problemas. Yo, como Santo Tomás, cuando lo vea, me lo creeré. Más cosas, Esteban.
7: Más cosas. Fira del Motor de Oliva. Arranca hoy.
6: Uh-huh.
7: Se va a prolongar hasta el próximo domingo.
6: No sé cómo lo vamos a tener,
7: Ya, bueno, de momento para el fin de semana marca nublado. Lluvias no, pero podrían aparecer. Pero lo que sí que sabemos es que van a participar más de 40 expositores entre empresas del sector y aparte asociaciones solidarias de carácter local. Van a poder adquirir, quienes quieran comprar cualquier vehículo, vehículos nuevos, de ocasión, de kilómetro cero. Y aparte, como es evidente, como es habitual también, habrá ofertas durante los 3 días.
6: Uh-huh.
7: Yo me sé de una que aprovechó una Fira del Motor para comprar un coche.
6: Sí, sí, de algo me suena. Pero bueno, vamos a ver. Lo más importante, que el tiempo les permita montar como corresponde y sobre todo pues que les permita que haya muchos visitantes, porque si no... Sí. Pero estas cosas pasan cuando son eventos al aire libre, pues uno no sabe muy bien.
7: Que ya pasó también en Gandía el pasado mes.
6: Sí. Claro que pasó. Pero en fin, es que uno programa y nunca sabe qué va a hacer San Pedro.
7: Pues sí, para bien o para mal, la inauguración va a ser a las 7 y mañana de 10 a 2 y media y de 6 y media a 10 y media podrán adquirir cualquier vehículo, visitar la feria, aparte de hoy, de 7 de la tarde a 10 y media de la noche.
6: Que no se lo pierdan, porque además también hay parte de las asociaciones que exponen y es una feria que vale la pena ir a ver. Y hay maquinaria industrial.
7: Sí.
6: Que eso también es importante.
7: Muy bonita.
6: Más cosas.
7: Te cuento también que...
6: Pero rápido, cuéntamelo rápido.
7: Que en Tabernes, como ya veníamos anunciando, se han movilizado vecinos y representantes de colectivos sociales y del consistorio para reclamar a la Generalitat tanto la construcción de un centro de día como de una residencia para mayores. Te avanzo que a las 2:20 vamos a tener un corte de voz de Alfredo Cortey, que es el presidente de la Asociación de Pensionistas y Jubilados de la comarca de la Safor.
6: Bueno, pues nada, vamos a ver. Aquí hay discrepancias sobre cuánta gente había y cómo reclamaban. Hay quien dice que fue multitudinaria, hay quien dice que no llegaba ni a 100 personas. En fin.
7: Lo de siempre.
6: Sí. Luego me lo cuentas.
7: Ha ido como un tren, no como los de Renfe, pero como un tren, rápido, para que luego digas.
6: No me hagas hablar. Esteban Carpio, luego vuelves con los deportes. Ahora nos vamos unos buenos consejos y recibimos a nuestro primer invitado. No se marchen.
0: COPE Onda Naranja.
1: La importancia de quien te lo cuenta.
6: Desayunos, almuerzos, comidas, tardeos, cenas, entre semana o el fin de semana. El mejor lugar para disfrutar, Restaurante Club de Tenis Oliva. Te esperamos.
4: En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
8: Brasapan es la parada obligatoria después de hacer unas compras, antes de ir al cine. Disfruta de nuestras carnes a la brasa, deliciosas hamburguesas o cualquiera de nuestros platos veganos. Brasapan, Centro Comercial La Vital, Gandía, la parada obligatoria. Brasapan, Grupo Les Dos Yunes.
6: Ya se ha abierto el plazo para presentar la solicitud para examen del permiso municipal de conductor de taxi 2026. Tienes que aportar la siguiente documentación: el carné de conducir y la tasa de 10 euros que podrás pagar en la web del ayuntamiento. El plazo es desde el 11 de mayo hasta el 5 de junio y se puede presentar en sede electrónica o bien presencialmente en el registro general.
9: Descubre la gama eléctrica Audi. Cero emisiones, confort y el máximo ahorro en tu coche del día a día. Visítanos ya en Gandía, Alcoy, Alcira, Sativa, Ontinient o en motorpacificoaudi.com.
10: Restaurante Pizzería Ñam Ñam, abierto todos los días, martes cerrado por descanso. Ven a disfrutar al mediodía de nuestra gran variedad de arroces y fideuá, además de nuestros completos menús diarios. Amplia terraza con increíbles vistas al mar. Restaurante Pizzería Ñam Ñam, calle Asturias, edificio Aquarium, playa de Gandía. Reserva tu mesa en el 96-284-1685.
0: La mañana.
5: COPE Onda Naranja.
11: La importancia de quien te lo cuenta.
6: Ya sabes que te lo cuenta servidora Carmen Berzosa, y el que vaig a contarte ara, en l'ajuda del nostre convidat, que no és un altre que Josep Lluís Mendieta, és tot el que té que veure en la part tradicional de la professó de Corpus i de la celebració de Corpus, que poden vostès veure ja a la ciutat de Gandia. Josep Lluís, bon dia, benvingut.
12: Bon dia, moltes gràcies per cridar-nos.
6: Contamos una miqueta, perquè encara que la celebració de Corpus serà este diumenge i ahir era el dia de Corpus, vosaltres ja vau començar per tot lo alt el passat dissabte.
12: Bé, ja des de l'any passat vam, bueno, fa dos anys vam començar en un intento menudiu, però l'any passat ja vam fer, de fer un dia que li diguem la vespre, que no és la vespre, és una setmana abans de la vespre, que el que fem és un poc no una provesó, com farem el diumenge, sinó el que fem és, jo diria que quasi és una romeria. I sí, carregant el que són segants, escabuts, la magrana, tot el que són les peces que després es posem, i sí, des de la casa de la marquesa, però així tots junts, i anem ballant pel carrer tots junts al mateix temps, el qual vol dir que armem un verdader soroll, perquè anem molt poquets separats uns d'altres, i totes les músiques sonen al mateix temps, i anem parant, i el que fem és demostrar l'alegria de la població del poble dels Ballaols que tenim, perquè s'acosta Corpus, que és una festa molt important per a tots, i el que fem és una setmana abans demostrem les ganes que tenim del Corpus i les ganes que tenim de la festa, i lo important que és fent que pues, fes un trasllat dels elements del Corpus hasta portar-los a la zona de l'Ajuntament, a lo que és el Saló d'Arts, on tenim l'exposició, que una part ja està preparada, però després aquest dia el que acabem és de depositar pues, bueno, els segats que portem, la magrana la col·loquem, acabem de col·locar les dates, i el dissabte inaugurem l'exposició i ja la gent pot veure-la, i la tenim oberta fins este diumenge, el dia 7, fins a migdia. A migdia tanquem perquè per l'esplà tenim que retirar els elements.
6: Clar, necessiteu tots els elements per a poder fer eixir en la provesó. Què és el que veu el visitant en esta exposició, Josep?
12: Bé, jo diria que la tenim delimitada en dos espais. En un espai estan els elements físics: són els segants, són els cabuts, són els cavallets, són els arquets, són el ball de vetes, i això és la magrana. Tot això és tots els balls que tenen algo físic que podem, com aquell que diu, col·locar, perquè ara després hi ha altres balls com el ball de bastons que no anem a deixar tres bastons, claro. No tindria molt d'interès.
6: O la dansa de Gandia.
12: Sí, o la dansa de Gandia, que no té res, o la dansa de Llauraors, que realment el que portes és la indumentària que sí que porta cada un d'ells. Entonces, estos no es col·loquen perquè no tenen part física, sí que tenen part física, però no, sí, no però molt important. Entonces, en aquest aspecte tenim, per un costat, és que tenen part física més important, aprofitem alguns desbaix per a poder col·locar maniquí en roba del segle XVIII i XIX, perquè la gent vega com es vestim quan eixim, i la roba dels cavallers i la roba dels arquets, la roba de la moma, per supost, que això té que estar allà, està la moma i un momo. Llavors, això és una part, com té dos parts, com siguen la galeria, una part està allà, i després tenim per a unió de les dues parts en unes vitrines en les que tenim col·locat les dolçaines. I bueno, expliquem un poc què és una dolçaina, de què està feta la fusta, hi ha un parell de dolçaines, i tenim un tabalet i algunes de les peces que utilitzem per a tocar. Tenim les partitures i demés, que és el vincul d'unió, jo diria, entre una part i l'altra són les partitures. Ja, ja en l'altre costat tenim història des de 1800 hasta 1900 i algo, tenim recull de periòdic que es parla del Corpus, però a més n'hi ha moltíssims que m'han anat arreplegant i han fet tot estar allí. N'hi ha fotos de tot el que són baix i n'hi ha una pantalla aixecant que sabem que existeix allí, en la que va rodant, tenim tots els balls que fem el dia de Corpus de l'any anterior, estan allí, i si el quedes un rato, doncs arreglem-los, i va passant un ball, i després l'altre, i després l'altre, i després l'altre, doncs pots veure tots els balls, i damunt d'això tenim tot el que és la carteleria d'informació que parla dels balls, dels cabús, de soda, i dona un poquitiu la idea de cada cosa, perquè quan es veiem pel carrer, molta gent no entén el sentit que cada un dels balls té.
6: Claro.
12: Tots aquests balls tenen un sentit plenament religiós. És tal de xagars com els cabús, com tal, pues uno te dice, ¿per què és xagars i és cabús? Perquè vol dir que els més alts i els més baixets adoren al Senyor. Per això sempre que acaben de ballar, tots els balls acaben saludant, perquè sempre es saluda aquí, a Corpus Christi. Uh-huh. Per què? Perquè és en honor al Corpus Christi. El que es fa, i el pobre sempre acabava saludant.
6: Eixa és l'exposició?
12: Sí,
6: ahir tindrem i podrem veure i conèixer la història, el que signifiquen i com, i després ve el diumenge la professó.
12: Bueno, per mi tenim més coses, perquè el Corpus hem intentat fer una setmana, han dit ja que tenim una setmana fem-la. Ahir va haver una conferència, van dir una conferència que va estar Sandra Benavent, de la Universitat de València, en la que parlava del Corpus i el poder, per dir d'alguna manera, la relació que sempre han tingut, i vam estar des de 1300 fins al segle XIV, segle XV, parlant un poquitiu del Corpus i com havia hagut la relació. Avui n'hi ha un concert que l'organitza Setmana Santa en la Iglesia, però que també està dins de la Setmana del Corpus.
6: Sí, ho vam
12: i
6: anunciar.
12: Tots en el mateix en el mateix
6: tríptic, ho vam anunciar,
12: no?
6: Ahir és el concert de Corpus de Setmana Santa, que serà esta vesprada a la seu col·legiata.
12: A la seu, a les 9. Demà tenim un altre concert, perquè nosaltres ja portàvem un parell d'anys. El Corpus té una música molt especial, molt específica, però a més es toca d'una manera molt especial, no n'hi ha banda, sempre és dolçaina i tabal, dolçaina i tabal, vull dir, els instruments típics del poble de sempre. Tot el que han fet ha sigut fer un concert en què la part central la dediquem al Corpus, però per a poder completar un poquitiu, el que tenim és música de professors. Tota la música tradicional que es fa en dolçaina i tabal de professors. Entonces, la colla de dolçainers i tabaleters, el seu director Pasqual, mos donarà el dissabte per l'esplana, la plaça de la Vila, la part darrere de l'Ajuntament, perquè no mos pegui el sol, estarà la sombreta, entre arbres fresquets. A les 8 de la nit tenim el concert, que jo pense que serà molt xulo de veure, perquè no crec que molta gent ha sentit les músiques que anem a sentir. Anem a sentir el Corpus, però el Corpus fet en concert, que no és el mateix que sentir una òpera així, sinó algo que està fet i creat per a fer un concert.
6: Això serà demà dissabte, demà a les 8 de la vesprada, i ja diumenge tenim a les 2 tancament de l'exposició.
12: A les 11 i mitja està
6: tenim la solemne
12: missa. I després per l'esplà, a les 2 tancarem l'exposició, i per l'esplà ja mos veguem a la Marquesa, perquè mos veguem allí per a canviar-se la gent i demés. La moma, de més, com és tradicional i normal, els momos i la moma es tanquen en una habitació hecha soles i ningú sap qui és el momo ni qui són les la moma, és una tradició que es manté. Entonces, ells es canviaran allí i seran ja les màscares col·locades, i els demés anem a acompanyar-los, i tots ja junts se n'anem a l'Ajuntament, retirem els cabús, retirem els xagans, bueno, tot el que ens faci falta per a poder eixir, ho retirem de l'exposició, ens preparem, calfem un poquit de motors, i la idea és començar sobre les 6 de l'esprà, no? Tenim un costum, és fer-nos una foto tots els integrats, perquè així ja anem veient com la primera foto ens donava, vamos, en qualsevol objectiu entrem, ja es tenim que gastar quasi un gran angular, i és bonic veure que ha crescut això. Entonces fem aquesta foto que per a la foto de família, i es comencem a eixir, i un a un aniran eixint. I en quan hi ha una novetat que sí que és important que la gent conega, havia uns llocs que de forma més o menys adquirida de sempre es parava.
6: Sí.
12: I es parava així, es parava allà, però clar, n'hi ha alguns llocs que n'hi ha altars, i hi havia algun altar en què no es parava, havia un poquitiu de bueno,
6: sí, de descoordinació.
12: De descoordinació. Llavors, enguany han decidit que n'hi hagi coordinació, a més n'hi ha algo que la gent vol dir, on ballen, i sempre ho explicàvem i no. Enguany, per primera vegada, es ficaran uns punts de ball, que és, pues, no sé, un mamotreto que porta i que diu, així és un punt de ball, perquè la gent pugui saber exactament
6: on van a ballar.
12: On es va parar. Quan vegues que està muntat el monolito este, bueno, les anagrames de baix del Corpus i del Corpus,
6: sí, sí, que serà visible i identificable.
12: Serà visible, entonces estarà en el carrer Major, en l'Escola Pia, en tot el que és el carrer Sant Francesc de Borja, la Vila Nova. Entonces quan uno vega, així van a ballar, i on estiga es ballarà, a part que ballen sempre les altars, que és les coses pies, el Beato i Sant Josep, sí. Però a part de que siguin els altars, també tindran el punt de senyalització per a que ningú diga, és que ballen i no m'entenen on. Pues ara és qüestió de mirar, veure el punt de ball que n'hi haurà, i així ens servirà de guia a tots els balladors per a saber que no s'equivoquen, i el que vol veure per a dir, així n'hi ha ball, pues així ens fiquem tots.
6: Uh-huh. A les 7 de la vesprada, per tant, després de la foto oficial, arranca, perquè hem de dir que després la part religiosa serà a les 8, si no ho tinc.
12: Sí, més o menys portem una hora de distància, perquè nosaltres som 11 balls que tenim que eixir. Si comptes 11 balls a 3 minuts o 3 minuts i algo, ja tens 30,
6: sí, 30 i pico, 40 minuts.
12: Més depèn, hi ha que menejar-se. Vull dir, ballar és una cosa, però tens que dir-li entra, guix, entrar i eixir, tens 10 minuts més, 40, 40 i pico, i claro, estem quasi damunt de l'hora d'eixida. Entonces nosaltres anem eixint, i el que sí que podem és, una volta està la gent fora, sí que, si veiem que anem, per dir-ho d'alguna manera, molt a pressa,
6: pues
12: podem ralentitzar un poc, el dir, bueno, pues esperem d'un ball a l'altre, bueno, anem esperant un poquitiu, però la idea és poder anar junts, per lo menos els últims, que no vagin molt separats de la processó, però si no hi ha gent que diu, és que aneu ballant mitja hora davant i no ve la processó. Entonces anem a intentar, que és el que més ens costa coordinar, no anar excessivament lluny de la processó, sinó anar en la professó, perquè de fet nosaltres al final portem una parella de dolçainers i tabaretes que sempre toquen música de professó per a obrir la professó,
6: obrir la
12: que nosaltres ens sentim part de la professó com a poble que balla, però som part de la professó que fa Israel. Entonces, el que no pot ser és que apleguem nosaltres a les 8 allí i la professó, no? O la custòdia aplega a les 11 de la nit. Bueno, a les 11 no pot aplegar perquè té que aplegar de
6: dia.
12: No,
6: té que entrar de dia. Té que
12: entrar de dia, però vull dir
6: que
12: jo
6: alguna, que algun any hem vist córrer a la, sí, custòdia. Sí.
12: No, la veritat és que nosaltres estem intentant coordinar-ho per a que la professó sigui el més còmode possible, i nosaltres també poder anar a un ritme que ens dona per a ballar i no veurem perseguits. I després, quan apleguem a la plaça, pues bueno, ja ens esperarem com fem tots els anys enmig de la plaça, i quan aplegue la custòdia, antes d'entrar en la porta de Santa Maria, para, i la moma es comença el ball, perquè a més té que començar sempre la moma, una perquè és el ball més representatiu, la moma i el Corpus, que claro, diria que estan units, un no
6: són la virtut i els 7 pecats, exacte, capitals, vull dir.
12: La resta estem per acompanyar, no? Mos esperarem a que es comenci, entonces comença la moma, i quan es comença la moma tots els balls van començant. Com cada un té una duració diferent, van acabant uno primer, l'altre després, i al final sempre, perquè és la duració, no per altra cosa, dona la casualitat que sempre acaben els dos balls mateixos. Acaba la dansa de Gandia, que dura 4 minuts i algo, i la bomba, que dura 7 minuts, encara es queda després com a part especial, perquè és la part fonamental de la professó.
6: Efectivament. 11 balls m'has dit.
12: Sí, crec que s'ha comptat bé, 11-12 balls.
6: I veurem.
12: Sí,
6: és més
12: tots
6: tradicionals, vull dir.
12: Sí, anem a veure, veurem.
6: Els cavallers.
12: Els xegants.
6: Sí.
12: Els caputs venen enrere dels xegants. El ball de bastons. Després tindrem, anem a veure, cavallets i arquets. Els llauraors. La magrana. Les vetes. La dansa de Gandia. I, pum, pum, ja t'ho dic, i la moma, per la contada que quedeu, però que és que està
6: algun més n'hi haurà per ell,
12: no sé si m'he deixat algun,
6: bueno,
12: crec que més o menys estic tot, però pues, t'ha dit 11 perquè contem també l'escampar la murta, que també és un
6: claro,
12: entonces,
6: claro.
12: Ahí, però igual també m'he deixat, si m'he deixat, perdoneu-me, és que balleu i se ball, però no tinc un llistat davant.
6: Qui balla?
12: pues ballar balla des de que vam començar este nou format, ballen els grups de ball de Gandia. Entonces balla la de Liga de Gandia, que és un grup de ball que aporta els balls, balla Rebombori, que és un altre grup de ball que aporta els balls, ballen els ballaors de l'Arrabal, que és una associació veïnal i balla, balla Rois de Corella, que queda algun ballaor que aquell grup ara pareix que no balla, no fa grans balls, però n'hi ha algú, ballen de roda i volta algun ballaor que està apuntat a un ball. Jo diria que al final balla tot aquell que vol ballar, perquè des d'un primer moment el que van dir era: baix del Corpus no balla, baix del Corpus no toca, però baix del Corpus intenta coordinar que tot el món puga, tots aquells que estan en un grup de ball senyint-se a lo que és,
6: sí,
12: la processó, ahí està, igual que tocar, toquen els dolçainers de la Safor i els dolçainers de Grau, els dos grups que han volgut integrar-se des del primer moment, però baix del Corpus està
6: que
12: obert.
6: Que si ve algú més i vol integrar-se,
12: no
6: només té que acostar-se.
12: Mira, n'hi ha un grup que no l'ha dit, que el primer any el van cridar perquè mos ajudara, que no eren prou, que és un grup que és de Lutxent.
6: Sí.
12: Que és un grup de ball de Lutxent. I des d'entonces van vindre, mos van ajudar, i tots els que voleu vindre, i venen tots els anys. I algú dirà, no són, pues si són quasi més, es coneixen més a ells que a nosaltres, perquè treballen en Gandia, quasi viuen, lo que passa que pues bueno, viuen allà o viuen així, però no n'hi ha problema, estem per a integrar. Això no és dir, no és un ball que fa baix del Corpus és meu i me'l quede per mi, no, és un ball de tot aquell que vulgui ballar i que mos capien els balls, perquè per exemple tenim, ara me s'han oblidat, ara que me s'ha oblidat dir que està la Federació de Falles, que la Federació de Falles també balla.
6: Sí.
12: La cort infantil està ballant els cavallets i la cort major està ballant en la dansa de Gandia, que de fet enguany ja es produeix per primera vegada que en la dansa de Gandia estan ballant dos cors, la de l'any passat perquè alguns han volgut continuar i continuen ballant, i la d'enguany, i quan vam començar van dir, doncs que si a cada any l'acord, i bueno, van dir, estem dispostos a que si les cors voleu eixir, es cau tota la vida.
6: Sí, sí, això, una
12: si
6: volta
12: som 50
6: que tu...
12: ballant, doncs serem 50,
6: pues serem 50
12: ballant.
6: 50 i ja està.
12: No anem a tallar-li els peus a ningú ni la il·lusió, perquè és del poble, volem que sigui del poble i volem que sigui el de tots. Mm-hmm. No és, vaig a personalitzar, no és de vendir-te el baix del Corpus. Ui, el baix del Corpus és del Corpus, és de la ciutat, i és per a que tot el món pugui així. Llavors, si uno té il·lusió per ballar un ball o un altre, pot arrimar-se i dir, mira, vull ballar este ball. Pues bueno, el dirigirem al grup o a la persona que porta el ball i li diran, pues mira, sí que pot ser o no pot ser, o tenim el cupo ple i tal. L'únic ball que creix de forma inimitada, perquè bueno, des del primer moment vam optar perquè fora aixina, és la dansa de Gandia. La dansa de Gandia van dir, no anem a limitar-la a un grup de 8 o a un grup de 16, perquè es balla més o menys,
6: sí.
12: Sinó, si n'hi ha 4 grups, n'hi haurà 4 grups, si n'hi ha 5, n'hi haurà 5, i si n'hi ha 7, per què? Perquè, bueno, vam entendre que és algo que és nostre, que és únic, que no ho fa ningú més, i que ahí cap tot el món, i pot ser, claro, és la moma o el momo, n'hi ha 8.
6: No, claro, en la moma, efectivament.
12: Els xagats n'hi ha les que n'hi ha. No, els cavallers, per exemple, l'any passat van eixir 16 cavallers, quan en 8 n'hi ha prou, però van dir, si hagués, no anem a tallar-los. En guany també n'eixen 14.
6: Sí,
12: perquè no tallem mai a ningú, igual que el ball de Sarquets. El ball en 8, el ball en 10, no importa, si n'hi ha 12, pues, de fet s'ha
6: sí,
12: fet.
6: Sí, però el que passa és que sí que n'hi ha alguns balls, que per exemple, la Moma ja ho hem dit, o per exemple el de la Magrana, també tens les...
12: Tenen que ballar els que ballen.
6: Claro,
12: no podem...
6: no anem a posar més cintes, però
12: no
6: que
12: pots ficar, no, o el ball de Betes, per exemple, que no sé si l'havia nomenat abans.
6: Sí, també l'has nomenat.
12: Pues, el ball de Betes tenen que ballar els 8, perquè si en fiques menys no saps el que va
6: claro.
12: acabar. Tot això no, però els balls que permetixen com és els arquets, pues, tenen que ballar 8, però el que està clar és que el que fem és que n'hi ha dos persones més que han volgut total, es queden aguantant els arquets i una passa, passen un, i
6: l'altra passa, passen els
12: altres. Si en són prou per a fer grups de 8, anem fent grups de 8, que no, uns fan grups de 8 i altres més curts, però bueno, integrar és lo important.
6: Que això és lo important, així és que si algun dels nostres oients vol ballar l'any que ve, que enguany ja no plega,
12: no
6: l'any que ve,
12: temps.
6: Que s'acosten, que seran benvinguts. Mendieta, Josep Lluís, un plaer, com sempre, que estigués amb nosaltres i que mos contes totes aquestes coses.
12: I per a mi poder parlar i fer aplegar a la gent el que estem fent.
6: Ens veiem diumenge. I ustedes no se marchen, quédense, que ahora viene Pilar García de la Granja con Mediodía Cope, pero yo vuelvo enseguida después con más cuestiones de actualidad.
13: Es la una de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
14: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
15: Estar informado.
13: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Mediodía COPE de este viernes, por fin es viernes, 5 de junio. Mira, es viernes y el Papa está a punto de llegar. Estamos ya en la cuenta atrás, ya sabes que aquí en COPE somos partidarios, ¿eh? Somos partidarios y fans del Papa. Y además es que te lo vamos a contar todo. Todo desde que el avión despegue de Roma y hasta que aterrice 6 días después de visitar nuestro país de vuelta otra vez en Roma. Cosas que igual te interesan. La Iglesia Católica, más de 2.000 años, ahí es nada de historia. Ahora mismo, en el año 2026, cuenta con 1.500 millones de fieles. Así que seas creyente o no, la historia de la humanidad en los últimos 2.000 años no se entiende sin la Iglesia Católica, como no se entiende el arte, ni la educación, ni el desarrollo de las sociedades en las que vivimos, ¿verdad? Y luego está la iconografía de la Iglesia y esa puesta en escena que es imbatible, ¿eh? Pero imbatible. Desde el blanco inmaculado al rojo cereza, el dorado, no hay evento comparable a una misa oficiada por el Papa. Vamos, que seas católico o no, la visita del Papa León XIV es un evento que no tiene comparación posible. Hablamos del primer viaje de León XIV a Europa, de 6 días, es decir, que es un viaje largo, ¿eh? Y a uno de los países que es cuna y apoyo histórico de la confesión católica. Te recuerdo, por ejemplo, que nuestros reyes son reyes católicos y que gracias a Isabel la Católica se firmaron las leyes de India, se financiaron universidades, colegios, hospitales en América Latina, pero que la evangelización llegó hasta Filipinas, por cierto, tercer país con más católicos del mundo por detrás de Brasil y de México. Así que vamos a disfrutar de un evento que tanto a nivel visual como espiritual y político, hombre, pues tiene todos los ingredientes para ser incomparables. Y aquí en COPE y en 13TV te lo vamos a contar, pero todo. Eso con respecto de lo divino, que también es muy humano. Pero mira, de lo humano en la parte mala, pues no hay día sin su afán. A ver, primero, quédate con estas declaraciones de esta misma mañana del ministro del Interior, Grande Marlaska, el hombre que tiene que cesar inmediatamente a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y que debería presentar su dimisión, ¿eh? Por permitir una trama dentro de su ministerio para corromper, amenazar y perseguir a miembros de las fuerzas de seguridad.
16: En ningún momento me dijo ella que hubiera mantenido ninguna reunión con Leire relativa a los hechos objeto de la trama o donde se hubiera hablado directa o indirectamente de la misma. Cuando digo de ningún tipo relacionado con la trama, que se hablara o le propusiera nada relativo a la trama. Si hubiera habido alguna relación y no se me hubiera trasladado, evidentemente conllevaría otra respuesta por mi parte.
13: Claro, nunca, nada, no se lo contó. Resulta que se enteró anoche a través de un comunicado oficial que hizo la propia directora.
16: Remito al contenido del comunicado, una reunión, un encuentro donde ella no entiende que se va a hablar de nada así y finalmente es cuando saca Leire el tema de a ver si puede volverse a reponer al comandante Villalba. Y en ese momento, y me remito al comunicado, la directora da por cerrada la conversación y no tiene ninguna otra. Me parece que no tiene relevancia.
13: Conclusión, inmediato cese de la directora general de la Guardia Civil por supuestamente ocultar o mentir a su ministro la información, dimisión del ministro por supuestamente no enterarse de una de las tramas de corrupción más graves en décadas en nuestro país. Y un apunte más, que Sánchez, como cabía esperar, ha negado todo. Hace unos minutos, en Montenegro, Sánchez ha entonado el pobre de mí un mes antes de San Fermín, victimizarse tan de moda en este gobierno como forma de defensa. En segundos te lo cuento. Vamos ya con los titulares.
15: Pilar García de la Granja.
14: Mediodía COPE.
13: Ángela Sánchez, buenas tardes.
17: Buenas tardes, Pilar.
13: Pues eso, empezamos con el presidente.
17: Sí, que dice que ni avaló ni conoció las maniobras de Leire Díez, descarta elecciones anticipadas y también un superdomingo electoral respaldo.

0: del món del motor al públic. No t'ho perdes, encara que no tinguis que canviar de vehicle, coneixeràs les últimes novetats. T'esperem a Oliva els dies 5, 6 i 7 de juny. Organitza Regidoria de Comerç de l'Ajuntament d'Oliva.
1: La mañana.
2: Cope Onda Naranja.
3: La importància de quien te lo cuenta.
4: Continuem endavant. Bueno, ja saben que plegats a este punt i a este moment, jo el que faig sempre és contar-los alguna de les qüestions que van a marcar l'actualitat. Jo no sé si la d'avui, però segur, segur, la del pròxim dia 10. I fixen que estem apenes a 5 dies i és que estem ja, com se sol dir, en mantilla o a remulla. Vaja, que el concurs de la Fideuà està en girar un cantó. David Pardo, president de l'Associació Cultural i Gastronòmica Fideuà de Gandia. Bon dia, benvingut.
5: Bon dia, Carmen. Moltes gràcies.
4: David, jo crec que és important que en aquests moments parlem una miqueta de com va desenvolupar-se el concurs, perquè encara que sí que és cert que manté alguns formats i algunes formes i que cuinaran Fideuà de Gandia, això està clar, però n'hi ha canvis enguany.
5: Sí, n'hi ha canvis. Bueno, un canvi important és que no tenim el postre de taronja. Anem a alleugerar un poquet la faena als concursants i ja, com vaig comentar, és la taronja en esta època ja no és una taronja de plena temporada i a Barc pues, que donava una sèrie de faena i els concursants ho han rebut de bona gana. I ja en la vespre del concurs, pues, bueno, rematant detalls, sempre n'hi ha coses que per acabar d'engestir l'event, no? I bueno, ja tenim o sigui, el que és la nit, és el que vam fer l'any passat, pues va resultar molt bé i continuem en el mateix format.
4: És a dir, continuem celebrant el concurs internacional en format nocturn, a més mantenim el mateix espai, és a dir, en el Moll dels Borja i Platja Varadero, que serà on se farà l'entrega de, diguem, entrega de premis, no? Novetats d'este concurs, a banda de que llevem el postre de taronja.
5: Pues també, a l'hora de donar les acreditacions als concursants, que normalment ho feien per el matí, el que passava és que es quedava un hueco molt gran i la gent s'agotava un poc. Anem a fer-ho en Platja Varadero, serà un event per a donar acreditacions, que els concursants se puguen fer la foto i preparar aquests diplomes de participació per a lleugerar un poquet el que és l'entrega de premis.
4: Sí, perquè si recorden els nostres oients, ha de ser el que es feia és que se començava l'entrega de premis entregant certificat o diploma de participació a tots els concursants i acabava fent-se etern. Per a evitar això, ja fa un temps que se va fer o bé aquest dia pel matí o bé en la vespre, s'entrega el diploma de participació i així simplement l'entrega de premis són els premis.
5: Correcte, sí. Seran els premis. I
4: quines categories tenim enguany?
5: Sí, enguany hem volgut separar el que són quatre categories per a que aquestes categories tinguin un premi especial, com és la categoria internacional, la categoria nacional, la Comunitat Valenciana i la de Gandia. La idea és que aquestes quatre categories competeixen totes per al primer, segon, tercer, i el primer, segon, tercer, que són les puntuacions més altes, pues queden com a campions del món. De fet, són campions del món de Fideuà de Gandia. Així està reconegut. I a partir d'ahí, pues el notari el que fa és buscar, després d'estos tres, les millors puntuacions de cada categoria i això seran l'accèssit al millor nacional, millor comunitat valenciana, millor internacional i millor de Gandia. Pot quedar un poquet paradòxic perquè dius, bueno, i si guanya uno de Gandia, el millor és pues, el que guanya, si guanya uno de Gandia, primer, segon, tercer, és el millor del món en aquesta categoria. D'esta forma repartim un poquet més, som com
4: és a dir, tenim categoria local, nacional, internacional i autonòmica.
5: Correcte.
4: I això no vol dir que si uno rep un premi de categoria local, per exemple, no puga després tindre la categoria general.
5: Correcte.
4: I crec que són classificacions diferents. I per tant, sí. Bueno, així per lo menos sabrem qui és el millor en cadascuna de les categories, que no té per què no ser el millor de totes.
5: Correcte. Bueno, no és acumulatiu, o sigui, per exemple.
4: No.
5: Sí, no és acumulatiu.
4: Suposa que el jurat farà una baremació
5: total
4: de tots i després serà ahí el notari qui tindrà que tindre més feina per a poder classificar quins són els primers classificats de cadascuna de les seccions.
5: Correcte, sí. perquè se podia donar la casualitat, imaginem, que guanya les tres primeres posicions fora un restaurant de Gandia i ja s'ha acabat, no? No tens, tens que tindre, doncs, d'esta forma tindríem un altre que és el millor de Gandia després dels tres primers campions del món, un altre internacional que ja tindríem, un nacional i Comunitat Valenciana. Està fet de forma, està fet com fan altres concursos, també no és, no és una invenció nostra.
4: Tampoc no és una, vull dir, sí que és una novetat en quant a que s'han ampliat les categories, però si recorden els nostres oients, tradicionalment se donava el premi al millor cuiner estranger i en moltes ocasions ocorregia que s'emportava el primer com a millor estranger i després picava algun premi, primer o segon o tercer. Primer no, però segon o tercer sí.
5: Sí.
4: De Fideuà en categoria general. Sí. Doncs es tractaria del mateix, però en lloc de sols una categoria, quatre categories diferents.
5: Quatre categories, sí. I ja dic, el, així tots, totes les categories lluiten per ser el millor del món, el millor primer, el millor segon o el millor tercer. I això s'estan per damunt de qualsevol categoria, perquè són els millors, els tres primers millors. I a partir d'ahí, pues, donem un accèssit a cada categoria.
4: Molt bé. Eixa, podríem dir, seria la novetat més destacada en quant al certamen d'enguany. Com anem de participació? Bueno, ja sé que en aquests moments és una bogeria i uno voldria que haguem participat menys.
5: Sí.
4: Però com ho tenim?
5: Sí, doncs pues, bueno... Sí que és cert que han hagut algun canvi d'última hora, d'última hora d'aquestes últimes setmanes, que ha fallat algun internacional, ha fallat per el tema de l'encariment dels combustibles, per tota, tot el problema que tenim en el Mig Orient, en el famós Estrecho d'Hormuz, que està generant problemes, encariment de tot, i algun d'ells pues, ha tingut que, quasi plorant, dir que no podia vindre a Gandia perquè els billets d'avió estaven molt cars. I ahir han suplit en reserves de Comunitat Valenciana o reserves de Gandia. Han hagut alguns que han pogut entrar. Hem repartit un poc.
4: Quants concursants finalment?
5: Finalment tenim en la categoria internacional, que és la que més n'hi ha, són 9 concursants, finalment, i després en cada una de les altres 3 n'hi ha 7 concursants. 7 per 3, 21, més 9, 30.
4: Bueno, pues així els tenim tots, tots quadrats i tots contents, imagina'm.
5: Sí.
4: Per cert, això pel que fa al concurs pur i dur, però a més el concurs, i des de ja fa un temps, s'associa a eixes jornades que conjuntament amb Tasta Gandia organitzen i que fa que siga tot un cap de setmana que comença dimecres per la nit de gastronomia, no?
5: Sí, Tasta Gandia és un poquet el paraules que ens engloba a tota la gastronomia. El concurs internacional ja, com sabem, són ja en guany seran 51. És un esdeveniment que es porta treballant des de l'any 0, com sabeu. I en guany pues, arranca, és el tret d'eixida, el concurs internacional, i aquest mateix dia ja arranca el Tasta Gandia, també. Després n'hi ha 3 dies on hi haurà degustacions de productes, n'hi haurà cates, n'hi haurà show cookings molt interessants i una mena d'activitats a part de música, pues, concerts en directe. En fi, n'hi ha una activitat molt per a que la gent pugui disfrutar un poquet de l'entorn que és el Moll d'Esborja, que és pues, un entorn únic, mirant als tinglaos, cara al port, és bueno, patrimoni industrial nostre, el que és el Moll d'Esborja, és únic.
4: I, bueno, i pel que fa al concurs, ja ho hem dit, es manté l'horari nocturn. Això sí, s'es comença una mica antes, sobretot per als concursants, però la resta de públic podrà perfectament anar, veure com estan fent-se les fideuàs i adquirir allí les seues degustacions, no?
5: Correcte, sí. A les 6 de la vesprada comencen les escoles, d'ahir serà el millor promesa, i a les 8 ja comencen els professionals. Hem avançat 15 minuts per poder traure un poquet abans els premis, si ja estan més del jurat i del notari. I començaran a les 8 els professionals, o sigui, 6 de la vesprada comencen les escoles i a partir de les 8 ja és el professional, és la part més bonica, no? i es podran comprar tiques per a degustar fideuà de Gandia, fer-se una begudeta i també pues, en Tasta Gandia d'Estissafor oferirà també algunes tapes i algo per a poder maridar en la beguda que n'hi haja.
4: Estem en els moments previs del concurs, són els moments en els que uno sempre diu això de jo, per a què m'hauré clavat jo en este lío? Però obviant això, satisfet de com estan desenvolupant-se les coses?
5: Pues són apenes 4 mesos i poc, i la veritat que no ha donat temps molt a prendre consciència de tot el que n'hi ha, però bueno, satisfet sobretot per l'equip, no? Per l'equip humà que n'hi ha darrere, i jo crec que sense l'equip que tenien d'abans, inclús les noves incorporacions, pues han fet que pues ixa grup de voluntaris, d'entusiastes que creuen en la fideuà, pues són els que estan traient la feina avant. I jo estic satisfet sobretot per com estan volcant-se i com estan treballant. També turisme, la veritat, pues tenim persones dins de turisme i vull pues dir a Olatz, crec que tots la coneixem.
4: Olatz Mejía
5: és una persona que bueno, que no sé si no estiguera ella i n'hi haurien coses que serien més complicades, eh? Uh-huh. I també Carlos, en fi, n'hi ha un equip molt bo ahí que es l'han posat al nostre abast, sempre s'ha estat ahí, la veritat, i n'hi ha que reconèixer el talent que tenen i l'ajuda que estan fent.
4: Doncs David Pardo, dimecres tornem a parlar, però serà ja en el concurs. Anava a dir-li que tinguin en sort, jo crec que no els fa falta, perquè la sort s'ha de buscar en el treball, i porten vostès molt de temps treballant-ho, són plenament coneixedors del concurs, així és que esperarem que tot es desenvolupi i a conèixer qui és el guanyador en guany d'aquest concurs. Gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
5: Moltes gràcies, Carmen, i vos esperem allí.
1: La mañana.
2: Cope Onda Naranja.
6: La importància de quien te lo cuenta.
7: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, recorda, pots estudiar prop de casa, al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Graus en Ciències Ambientals, Comunicació Audiovisual, Tecnologies Interactives, Empresa i Tecnologia Digital i Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, especialitat so i imatge. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
8: En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
1: La mañana.
2: Cope Onda Naranja.
1: Estar informado.
4: Pau Pérez, molt bon dia, benvingut. Gràcies per estar una setmana més obrint l'Àgora de la Safor.
9: Bon dia, Carmen. Ja immersos en ple mes de juny, amb totes aquestes calors que han vingut.
4: Bueno,
9: pues
4: i la pluja que
9: vegada...
4: avui tenim...
9: I avui pluja, sí, perquè tampoc era normal, no?, tanta calor.
4: Bueno,
9: i obrim així una vegada més l'Àgora de la Safor.
4: Perfecte. I avui obrim l'Àgora de la Safor... I anem a parlar de producte autòcton i de reconversió, no?
9: Clar que sí. Tu saps que hem acabat fa poc el curs Menjar i viure a la Mediterrània i allà va tindre molt de protagonisme una zona molt bonica del País Valencià, que és la Vall de Seta, una zona que està al Comtat, que és molt desconeguda, pobles com Fageca, Famorca... Tollos, Balones, Quatre Tondeta... Són una valleta molt bonica que està amagada, no?, ahí a les muntanyes d'Alacant, però que té uns protagonistes, una gent que fa uns productes meravellosos, els productes agroalimentaris que fan són molt bons, i per això han decidit anar a parlar avui amb Perfecto San Salvador, que des de Quatre Tondeta, als peus dels frares de Quatre Tondeta, que és una formació geològica molt bonica que n'hi ha, pues està fent una faena molt bona, molt desconeguda, i l'Àgora de la Safor servirà un poc per a donar a conèixer al gran públic a Perfecto San Salvador.
4: Doncs, si et sembla, Pau, el que fem és saludar-lo. Perfecto, molt bon dia, benvingut, gràcies per estar avui amb nosaltres.
10: Hola, Carmen, hola, Pau, bon dia. Moltes gràcies per donar-me l'oportunitat d'entrar en esta veu tan il·lustre, de veres, de la ràdio, de les ondes.
9: Clar que sí, gràcies, Perfecto. Nosaltres te coneixem, sabem que estàs fent una gran tasca ja a Quatre Tondeta, que tens una casa rural, que fas productes també agroalimentaris, però sempre a les persones que venen a caminar amb nosaltres els preguntem o els diem que diguen ells, no? Qui és Perfecto San Salvador i que, quin és el seu paper?
10: Bueno, pues nosaltres naixem de la terra. Hem tingut, som molt propers i la terra a mi m'encanta molt i de veres que pues, vam tindre la idea de voler comercialitzar el nostre producte base d'origen, que és la fresquilla de secà que tenim així en Quatre Tondeta, que és molt apreciada, és una fresquilla de secà molt bona. I per ahí va sortir la idea de començar a comercialitzar el producte propi directe del llaurador al consumidor final i a partir d'ahí teníem unes mermes, teníem unes... Pues lo que pasa, que hi ha coses que no es poden vendre i serveixen per un subproducte. En este cas, pues, van començar a fer mermes, i si fem un obrador, i si fem això, i si fem allò... Tot el que ahir ens vam animar i vam fer primer que res l'obrador i vam començar en els tràmits, pues, indústria, en la sanitat, pues, tot el papereo que es requereix per fer alimentació en el personal. ¿Vale? Després de l'obrador, evidentment, pues, vam veure el potencial turístic que tenim allí en la serra, que és un espectacle molt bonic. Tenim allí un escenari majestuós, que és la Serrella. I pues ja que tenim la casa de l'abuela, jo dic, pues bueno, pues anem a pegar-li dos mans de pintura i anem a reformar-la un poquet i la posem en turisme comunitat valenciana i anem a veure si la gent puga gaudir i tot el rotllo. Bueno, total, parlant de l'obrador, en la primera vegada van decidir fer un pas. Molts podrien pensar que és una iniciativa així hauria de sorgir en una gran ciutat o en una zona industrial, però nosaltres creiem precisament el contrari. Els productes autèntics naixen on hi ha la seva història i on hi ha els arrels i on es conserven les tradicions. ¿Vale? El nostre objectiu no era només crear una empresa, sinó també contribuir a mantindre viu el patrimoni gastronòmic del comtat i l'Alcoià. Clar, tu em vas dir, Pau, algo del producte estrella de la casa, que és la pericana.
9: Sí, ara en parlarem.
10: Pues bueno, en principi va ser esta historieta de voler defensar el producte autòcton de base i transformar-lo. I clar, res millor que un plat típic d'ací de la zona que és l'americana, que sí que és de veres que en cada comarca del comtat i ací en Ibi també, en Castalla, en la zona alicantina, pues cada un té la seva història de fer-la, m'entens? O sea, és tot molt bonic, però cada un té la seva manera de fer-la. No sé qui va ser primer. Històricament no saps qui va ser primer, però que era un
9: pla. Segur que n'hi ha debat, segur. A la Fideuà de l'Andia sí, també n'hi ha molt de debat qui va començar i
10: Però sí que de veres és que el nostre demà passat era un plat de pobrea, vull dir, un plat de camp. Era un plat que normalment es guisava en la temporada de l'oliva, perquè la pebrera ve en aquesta època de l'any, se seca en agost i s'enrasta seca i està bona ja pues, en setembre-octubre. ¿Vale? Sí. I clar, i normalment els meus avantpassats em diuen que la pebrera i el bacallà, que no n'hi havia neveres, o el capellà, que salava per conservar-lo, pues diuen que el gastaven per provar l'oli novell, vull dir, l'oli nou de la temporada. ¿Vale? L'excusa de fer el tast de l'oli, pues era la batxoca, la torraven al foc, torraven el capellà, torraven la cabeça d'aix, i feien ahir el plat típic, que era la pericana. Bueno, cada comarca va a la seva manera. Ara n'hi ha mil versions. N'hi ha una pericana seca, tipus restaurant, molt crujent, n'hi ha una que es fa bona cosa mullar... M'entens, o sigui, cada un que agrada d'una manera, que això és bonic, cada un que tinga amalgama...
9: Sí,
10: que,
9: fa una versió del plat, no?
10: Que n'hi hagi moltes versions, sí. I, bueno, doncs, pues, en principi, és això. A part d'això, doncs, se m'ha fet...
9: Sí, m'ho heu dit tot.
4: De una xicoteta idea al principi, heu acabat ahir muntant tot un pack complet, no?
9: Sí, volia dir molta cosa. Nosaltres ja t'has presentat i sempre a l'hora de la Safor, pues, sempre les persones convidades, en este cas tu, pues mos conten un poc allò més innovador que porten entre mans o la notícia d'alguna novetat que porten. En este cas seria que tu has aconseguit fer una pericana que està empaquetada i preparada per a menjar i en qualsevol ocasió un dia qualsevol, en una oficina qualsevol, una persona se la pot preparar gràcies al treball que heu fet vosaltres perquè la pericana tinga un format que puga ser transportable i modern, no? Esta pericana, com la pot adquirir o com podem arribar a ella?
10: Sí, bueno, estem en fase d'una pàgina web que diu La Vall de Seta i estem pues, maquinant-la un poquet per posar els productes que fem, estem en retocant marca, estem fent-la pues, que sigui agradable, que sigui guapeta i atractiva. I bueno, pues en breu vull dir 2-3 setmanes. Uh-huh. En breu ja n'hi haurà, ja està muntada, evidentment ja es pot entrar a vorer. I tenim ahí productes, tindrem els nostres productes i algun producte com, per exemple, el de Carles, el de, els olis de Carles del Castell de la Costurera, perquè tenim una col·laboració molt amb la fruita.
9: Claro, sí, ella està, te vull dir que ella ha estat a la Gora de la Zafor i va presentar el seu producte, l'oli, i també el seu Marioli, el producte innovador que mescla aigua de mar i oli.
4: Plàcido, però què és el que porta la teua pericana? Perquè ja ens ho has dit, en cada poble n'hi ha una pericana diferent. Quina és la pericana que porteu vosaltres?
10: Sí, correcte, Carmen. La pericana que fabriquem nosaltres va tot per separat. O sigui, n'hi ha versions que va tot a mesclar ja en un pot, està planeta, està així, tipus confitada en oli, i és per mullar. Vale? N'hi ha gent que li agrada, la gent més major que li agrada aquest tipus, perquè és el que ha viscut. Mm-hmm. Però ara en les tendències noves i en les restauracions, i en els restaurants en concret, pues, la fan molt confient, o sigui, l'elaboren en seguida, o sigui, en el moment l'elaboren perquè tinga aquest punt de snack, de crujent, de cruixent, ¿vale? Sí. Entonces, nosaltres el que hem fet és pues, fer-ho tot per separat en bosses de vacío, ja tot cuinat, tot guisat, i la bajoca està totalment seca, tipus papa, està deshidratada, està ja guisada, i és comestible ja, però està dins d'una bossa de vacío perquè la humitat no la reblanisca, perquè és un producte que la humitat en seguida la transforma, ¿vale? Entonces, sí. el aire també està per separat, també està cruixent, i el capellà està torrat també per separat. O sigui, són bosses de vacío totalment independents, i a part tenim una boteta d'oli, que és la dosis que van calcular en el seu dia per aixes 4 racionetes, perquè poden menjar, pues, arreglo lo que van veure per restaurants, van dosificar un plat de tast. ¿Vale? O sigui, un es pega una bona panxeta, dos es queden molt satisfets i 4 la tasten. ¿Vale? Sí. Entonces, pues, està tot per separat per això, perquè no es deteriore i no influisca un producte en altre.
4: Poder muntar-la en el moment de menjar i que estiga cruixent. Sols un aclariment. Quan Plàcido diu bajoca, per a nosaltres és un altre producte. La bajoca és la pebrera roja, el pimiento rojo, vaja.
9: A la Zafor, la pebrera. Sí,
4: exacte.
9: Molt bé. Pot crear certa confusió entre els oients.
4: Sí.
10: Sí. És que n'hi té diversos noms.
4: Sí.
10: El capellà és un nom que li hem tret, pues crec que sí, no ho sé, un nom més comercial, però el capellà és la bacaladilla.
4: Sí.
10: És el bacallà productiu. Vale? Sí, o sigui, està el bacallà gran, la bacaladilla, i nosaltres a la bacaladilla li hem posat una vegada entorrat i li hem posat capellà.
4: Sí. Eixa part la tenim controlar, però clar, la bajoca per a nosaltres és un altre producte.
9: El vegetal, sí.
10: El pimiento o la pebrera que diem així, però no totes valen, eh? O sigui, en esta zona, la pebrera o el pimiento d'enrastrar, que és el pimiento varietà callosí, és el que val pa lo que és la pericana. O sigui, valen tots. Vull dir, valen tots si estan ben deshidratats. Lo que passa és que uns estan més dolços, altres tenen més mollo, altres comercialment es fabriquen en invernadero, són més econòmics. La pebrera callosina es fabrica en temporada. Vull dir, la temporada és ara.
4: Sí.
10: Vull dir, i pues bueno, no sé si en invernadero se'n farà o desconec. Però bueno, la pebrera és caríssima perquè es fabrica ara, no es fa durant tot l'any.
4: Sí,
10: no
9: es pot fabricar. És un producte exclusiu, sí.
10: És un producte.
9: Perfecto, nosaltres... Gràcies. Nosaltres, així, a l'Agora de la Safor, també sempre llancem missatges a la gent jove que està interessada en formar part del medi rural, que tu que vol viure a pobles pues, com Quatretondeta o pobles del medi rural valencià, quins missatges o quines idees es llançaries respecte a aquesta idea de formar part del món rural?
10: Pues, home, la idea per mi és una idea molt bàsica, és anar al metge i que te clave una injecció d'il·lusió.
9: Correcte.
10: I de d'il·lusió i de resistència. No és fàcil, eh? Però si tens il·lusió i tens un projecte que vulguis tirar endavant, no és massa difícil, eh? Tens ajudes estatals, si el projecte és viable, evidentment, i has de tenir il·lusió i has de donar-ho a terme, perquè no pots quedar-te a mitja camí. Si comences, has d'acabar. Vull dir que... Però has de tenir molta constància, eh? En el mig rural estem, doncs, no tenim massa sol, perquè estem en una fase d'espoblament molt acusat, i sí que és de veres doncs, que ens faria falta doncs, això, una injecció de gent jove amb ganes de pillar terres, moltes terres, perquè sigui rentable, idees novedoses, i clar, hi ha alguna cosa de turisme. Algo de turisme perquè és la primera base on ens poden deixar algo econòmicament per poder continuar, perquè és l'impacte més proper que tenim econòmicament, el turisme, perquè el deixa diners en seguida i això se transforma. També tenim molt de compte que no tot el turisme val, perquè estem en un entorn molt privilegiat, no volem que siga, pues no vull desmereixer la costa, però tampoc vull que siga com en la costa. O sea, no vull que massifique, vull que siga...
9: Clar, voleu mantindre el sistema...
10: Clar, volem que sigui responsable, que siga... Això és difícil, ja ho dic jo, que estem posant ja... No tenim turisme i estem posant barreres ja, o sigui que... Però bueno, jo penso que la gent que és consciència i ho aprecia, jo penso que sí que al final es donarà compte que tenim, pues, la bàsica, tranquil·litat, bon respirar, o sigui, tenim... Bueno... Per la vista i pel sonido és espectacular. I després
9: meravellós. Sí, jo vaig molt per ahí, saps que sóc ciclista, t'ho vaig contar, sí, i rodem molt, pugem a Castell de Castells i fem tota la volta per la Vall de Seta i la veritat és que és meravellós, eh? Quina tranquil·litat, quin paisatge, sí. Quina natura, la serrella dominant i cada poble pues, té la seva gràcia. Tu, en el teu cas, Quatretondeta, és que és un tresor molt ocult, no? Nosaltres, o el gran públic, el que coneix, són els frares de Quatretondeta, però la veritat que ara ja coneixem, tenim un nou amic allà, que és perfecto, que està a la calla allà Rosario, i sempre que vulguem, pues, i que pugem a la Vall de Seta, pues, ens en recordarem de tu i anirem a vore't.
10: Pues sí, Pau, moltes gràcies per l'oportunitat que m'heu donat i sempre tindreu les portes obertes, si toqueu prèviament, no estic massa ataviat, però sí, m'ho deixo i vos atenc perfectament, perquè home, és un plaer sempre rebre a gent com vosaltres per allí.
9: Provarem aquesta pericana, segur que feu molts altres plats, però la pericana té que estar a la taula, sí o sí.
4: Doncs sí, moltíssimes gràcies, Plàcido, per haver estat avui amb nosaltres i bueno, estarem en contacte. Pau, hem de tancar l'àgora.
9: Pues la tanquem amb molt bon gust, recordant aquesta pericana que ens ha parlat des de la Vall de Seta, que ens han parlat de l'autèntica pericana, que ara ja ens la podrem endur darrere i preparar-la sempre que vulguem.
4: Molt bé, Pau, moltes gràcies. La setmana que ve t'espera així per a tornar a obrir l'àgora de la Safor.
9: Sí, acaba el cicle ja d'agroalimentària i tindrem noves idees i noves propostes.
4: Perfecte, fins divendres que ve. Moltes gràcies.
9: Gràcies a tu.
10: Gràcies.
11: Tu cope más cercana está en el 90.6 FM.
6: La importancia de quien te lo cuenta.
8: En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
12: Llega buen tiempo y en Isabel Playa Gandía queremos que goces de nuestros espectaculares arroces. En Isabel Playa, la fideuá de Gandía la sabemos mimar para que disfrutes del verdadero sabor a mar. Que todavía no conoces nuestros arroces, pero si es un secreto a vos, tenemos el primer premio internacional de paella valenciana. Disfruta de nuestro sensacional arroz del señoret, de carnes maduradas y de postre un buen cremaet. Isabel Playa Gandía, calle Armada Española número 1, teléfono 673-01-3795.
13: El Día Mundial del Medio Ambiente es el Día de la Bicicleta de Amparo y el Día del Huerto de Sento. Y también el de la Barca de la Albufera de Jaime. Porque este día es el de toda esa gente que hace posible este gran día. Día Mundial del Medio Ambiente. Generalitat Valenciana.
14: Un descuento así te dejará en estado de stock. Sí, sí, de stock. Porque tenemos descuentos únicos en nuestro stock de Volvo. Ven a descubrirlos y estrena un Volvo a un precio increíble. Pero no tardes mucho, porque tenemos unidades limitadas. Visítanos en nuestros concesionarios de Valencia, Gandía y Castellón.
15: Celebra, vive, disfruta, comparte. Les Dos Yunes. Ven a disfrutar en familia de Les Dos Yunes y disfruta de nuestras fantásticas instalaciones con piscinas. Les Dos Yunes. Reservas en el 962-856-351. Grupo Les Dos Yunes. Celebra con nosotros la vida.
16: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
17: La importancia de quien te lo cuenta.
4: Maica Castro, muy buenos días, bienvenida, gracias por estar con nosotros una semana más.
18: Hola Carmen, buenos días.
4: Maica, hoy vamos a hablar de algo en lo que yo creo que seguro que alguno de nuestros oyentes se identifica. Esas personas que son impulsivos, sí. La impulsividad, aquello de hacer las cosas rápidas y sin pensar, ¿no?
18: Sí, fíjate que ahora estamos en una época clave. Exámenes de muchos estudiantes que nos están escuchando. Y cuántas veces, yo recuerdo en la época de exámenes cuando era universitaria, oyes, ¿no? Eso de, es que has respondido esto, yo esto, pero ¿te has leído bien la pregunta? Por esa necesidad, impulsividad de querer responder, hacer el examen y que ya se pase ese momento. Y no. Por ejemplo, ¿no? Es algo que pasa mucho en esta época que empiezan los que ya estamos de exámenes. Luego, en el mundo laboral, también tenemos la persona que vemos, compañero o compañera de trabajo, que no tiene filtros, que se dice las cosas sin pensar y muchas veces mete la pata. Y luego, por el otro lado también, esa persona que es muy impulsiva y gracias a esa impulsividad es ha conseguido ser una persona con éxito, que tenga pues eso, un reconocimiento, que no quiere decir que todas las personas que son impulsivas son así, sino que ven algo, una oportunidad y dicen
4: y se lanzan.
18: Ya.
4: Sí, que a lo mejor algunos nos paramos a pensar las consecuencias, el camino, la deriva, y hay quien no lo piensa o no lo piensa tanto y
18: exacto,
4: se lanza.
18: Exacto, sí. ¿Con esto qué quiero decir? Que la impulsividad tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, como todo en esta vida.
4: Cara y cruz.
18: Sí. Lo que pasa que, claro, si yo ahora estoy hablando contigo, me acaloro ante una discusión porque tú tienes una idea y yo otra, y con eso empiezo a ser agresiva, porque muchas veces la impulsividad va unida al tema de la agresividad, pues obviamente, ¿qué es lo que pasa? Pues que tú vas a mandarme a freír espárragos, porque a través de esa impulsividad yo me he ido, como digo yo, aumentando la bola de nieve y no he controlado y pueda que tenga una explosión de agresividad que no corresponde. Y agresividad no hace falta que te pegue ni nada de eso,
4: no.
18: Entendámonos los que están escuchándonos aquí, sino que igual empieza a subir la voz, mi gesto facial sea, como digo yo, de ojos bien abiertos, subir el tono de voz, todo este tipo de cosas que intiman y hacen que no sea agradable. Entonces, claro, obviamente no podemos dejarnos llevar por esa impulsividad.
4: Hay que controlarla,
18: Sí, hay que controlarla.
4: Pero claro, en las personas que son por naturaleza impulsivas, eso es lo más difícil.
18: Pero se trabaja, como siempre decimos en este programa. Si tú dices no, la típica frase que odio como buena psicóloga, es que soy así. Bueno, pues si eres así, trabájatelo.
4: Claro.
18: Porque si eso de ser así te da problemas, tienes que reflexionar y pensar que si tienes problemas en tu vida social, en tu vida familiar, en tu vida laboral, a nivel personal, a veces no te aguantas ni tú, pues hay que hacérselo mirar.
4: Algo, claro, es aquello de si el mundo está contra ti, a ver si va a ser que eres tú el que está contra el mundo.
18: Claro. Entonces eso, aunque...
4: Lo que pasa es que cuando uno es impulsivo, no es reflexivo por naturaleza.
18: Sí,
4: y
18: pero
4: llegar
18: si...
4: a esa conclusión cuesta.
18: Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que si yo soy impulsiva, tengo un tipo de comportamiento que luego eso me acarrea una serie de consecuencias.
4: Claro.
18: Que igual la gente no me acepta, que en el trabajo estoy mal. Entonces, obviamente no eres consciente de que eres impulsiva, pero si digamos que sí que puedes ver que hay ciertos comportamientos hacia la gente en diferentes ámbitos, eso te tiene que inducir a la reflexión. ¿El por qué? ¿El por qué me está pasando eso? Uh-huh. Y entonces igual a veces esa persona que te quiere, que se preocupa por ti, te ha dado sutiles mensajes para no herirte, porque igual si se lo dices se enfada y tiene miedo de hablarlo tranquilamente, pero sí que te ha lanzado mensajitos. Escucha a esa persona. Uh-huh. Observa lo que te está pasando. Y entonces, por ejemplo, si soy una persona, en el caso de los exámenes se ve muy fácil, que tú te lo sabías perfectamente y has suspendido un examen, y luego, repasando el examen, dices... ¡Oh,
4: ¿cómo anda? Pude poner esto si me preguntaba lo otro.
18: ¡Exacto! Pues ahí, ¿eso qué quiere decir?
4: Eso nos ha pasado a todos,
18: sí,
4: Maika.
18: Sí, claro que nos ha pasado a mí la primera. Pero quiero decir que si eso a mí me ha pasado, y cuando me ha pasado... Yo recuerdo cuando iba en EGB, porque yo quería todo siempre rápido y bien, pues gracias a eso soy una persona hoy en día que soy más pausada, medita más, reflexiona, mide las consecuencias, y obviamente con mi trabajo todo eso me lo he tenido que ir trabajando. Pero yo no era así. Yo era muy impulsiva. Entonces, gracias a que una profesora me dijo, fíjate, además me acuerdo que era de matemáticas, me dijo, es que dice, yo sé que tú te lo sabes, porque es tan absurdo lo que me has contestado. Pues eso dije, pues igual tiene razón. Y a partir de entonces empecé a leer tranquilamente, aunque necesitara 5 minutos para leerme la pregunta, me la leía. Pues esto pasa exactamente igual en la vida. Uh-huh. Es decir, si a ti lo que te apetece, y ya no solo en tema de una conversación, la gente que es impulsiva, que lo paga, ahora que estamos con el tema de la dieta en el verano, por comer. Yo siempre digo, me apetece ese chocolate, ir a la despensa y coger ese chocolate. Eso te dura unos segundos. Si en vez de coger, irte directamente
4: a la... O un ratito. Pero vale. También.
18: Reflexiona y dices, a ver, ¿me apetece tanto ese chocolate? Dices, va, me puedo aguantar. Entonces, en vez de ir a la despensa, vas al baño y te lavas la cara, por ejemplo.
4: Yo pienso más aquello de, es que me apetece mucho ese chocolate, pero ¿me vale la pena todo el sacrificio que llevo haciendo todo el día de comer solo cosas sanas, de controlar las calorías, de hacer el ejercicio que toca? ¿Lo voy a fastidiar todo ahora por comerme ese pedazo de chocolate?
18: Ajá. Entonces, eso es una manera de la reflexión, si eres una persona reflexiva, pero hay gente que no puede pensar eso porque le produce más ganas de comer chocolate. Entonces, si ibas, es lo que decía, si ibas directamente, pues eso, a la despensa a coger ese chocolate, vete al baño y lávate la cara. Uh-huh. Ya estás desviando la atención de tu cerebro hacia otra cosa que no tiene que ver. Entonces, es una manera de frenar. Lo mismo, el parar unos segundos, eso que dicen... Cuenta hasta 10, es verídico y real, es decir, no hace falta que te pongas hasta 10, simplemente es romper con esa impulsividad que tú tienes. Uh-huh. Eso lo que va a hacer es frenar aquello que tú te apetecía sin pensar. Claro, si eres una persona que la reflexión que has hecho está muy bien, y yo creo que eso, pesarlo, es decir, no, voy a hacer otra cosa, porque muchas veces dices, me voy a comer una manzana, pero es que no me sirve, porque al final es comer lo que te apetece.
4: No,
18: haz otra cosa, yo qué sé, ponte a mirar el móvil, cógete, no sé, si tienes tus hijos, pues estate con tus hijos.
4: Desvía la atención hacia
18: Exacto.
4: otra cosa.
18: Sí, lo que se llama en psicología tiempo fuera. Uh-huh. Al final eso te va a parar, y yo creo que es el mejor consejo que podemos dar a este respecto. Luego hay otros muchos, obviamente, porque al final lo que se llama... Buscar los reguladores emocionales, uh-huh. cómo te regulas, y no siempre va a ser el irme al baño y lavarme la cara, claro. Eso va variando, es decir, pues mira, pues pues si yo tengo estas ganas y estoy en una discusión contigo, pues voy a decir, mira, Carmen, yo creo que nos estamos subiendo de tono.
4: Vamos a dejarlo,
18: el hablarlo, el decirlo, no pasa nada. Y yo creo que eso es mejor que enzarzarnos tú y yo en una discusión.
4: Sin lugar a dudas. Pero a veces cuesta tanto pararse a pensar, Maika.
18: Sí.
4: Porque al final, muchas de esas ocasiones, la impulsividad nos viene dada pues porque estás nervioso, porque has tenido un día
18: claro,
4: raro, o porque estás harto de lo que sea.
18: Sí,
4: o simplemente porque estás cansado.
18: Sí, pero fíjate que ahí, si estamos hablando de personas que son muy nerviosas, muy ansiosas, es que ya no hay que trabajar la impulsividad.
4: Hay que trabajar todo lo demás.
18: Hay que trabajar otra serie de cosas. Entonces, al final, la impulsividad puede ser una consecuencia de... Uh-huh. Por eso muchas veces decimos, si es algo que te está dando problemas en tu vida, pues ves a un profesional, porque igual tú no eres consciente de lo que hay detrás de todo uh-huh. eso.
4: Pues lo mejor es, si no somos capaces nosotros de saber dónde tenemos el problema, o sabiendo dónde tenemos el problema, de encontrar la solución, lo mejor es recurrir a un experto. Así
18: sí.
4: Es que necesito una psicóloga, Maika Castro. Por cierto, no solemos decirlo, pero es que te pueden encontrar en Instagram.
18: Sí.
4: Necesito una psicóloga. Y ahí aparece Maika Castro, que hace sus vídeos y sus consejos, y sobre todo que a partir de ahí pues puedes contactar Y que te consulten aquello que necesiten.
18: Exacto.
4: Gracias, Maika. Hasta la semana que viene.
18: Hasta la semana que viene, Carmen.
16: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM. Estar informado.
19: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, recorda, pots estudiar prop de casa, al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Graus en Ciències Ambientals, Comunicació Audiovisual, Tecnologies Interactives, Empresa i Tecnologia Digital o Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, so i imatge. Consulta l'oferta i prepara't a la millor universitat tecnològica d'Espanya. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
16: Tu café de especialidades en Mafia Café, Avenida de Alicante 6, Gandía.
20: Crees que lo estás buscando, que está en tu mano tomar la decisión, pero en realidad la decisión ya está tomada. A veces no es el conductor quien escoge el coche, es el coche quien escoge el conductor. Cupra Terramar híbrido enchufable con hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada.

0: per sense cita és motiu de denúncia i sanció econòmica. Teniu tota la informació a la web municipal a l'apartat Recollida de residus. Tindre Olivaneta és cosa de tots i totes. Ajuntament d'Oliva.
1: COPE Onda Naranja.
2: 90.6 FM.